0: pues fíjese la de cosas que trae hoy el día.
1: Siempre acabo en este bar.
0: Información.
1: Dime dónde me escondo.
0: Entretenimiento.
1: Si estoy huyendo de mí.
0: Explicación. Y todo en COPE.
1: Pero siempre se puede seguir eligiendo muy hondo.
0: Ahora se quedan con Pilar García de la Granja en Mediodía. Y después viene una serie de profesionales que le van a tener, vamos, acompañado cada segundo de la tarde. Y mañana a las 6 de la mañana, un servidor, Carlos Herrera y Jorge Bustos. Además siempre tratamos de venir limpito, duchadito, planchadito, un par de flush de colonia. Para contarle las cosas del día. Así que hágame un favor. Quédese en COPE. Y pase un buen día. Pero sobre todo, sea bueno. Muy bueno. Que el Señor lo ve todo. Hasta mañana.
2: Escribe Alberto Herrera.
3: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
4: Ese chico será ejecutado dentro de 6 días.
5: Me escribió pidiéndome que viniera.
4: Él y otro hombre dispararon en la nuca a 2 adolescentes que encontraron en el bosque. ¿Sabe dónde se está metiendo?
5: Susan Sarandon. Ese hombre necesita ayuda y por alguna razón soy la única en quien confía.
2: Sean Penn.
6: Me enfrentaré a la muerte, estoy listo para irme.
2: Pena de muerte. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
7: Yo saludo en la carretera. Yo soy motera, motera.
8: Yo hago lo mismo, pagando menos. Yo soy mutuera, mutuera.
9: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: Hazte mutuera, mutuera.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
11: Buenas, soy la humedad. Que venía a ver si puede impregnar un poquito de olor en sus sábanas.
12: No se preocupe, no es necesario. Aquí tenemos Ventanas Cortizo.
13: Con Ventanas Cortizo, la humedad no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
14: Tengo un importante anuncio que hacerles. En boca de todos amplía su duración. Adelantamos media hora nuestro horario. 30 minutos más de información exclusivas, debates, directos. Les prometo que va a merecer la pena. Recuerden, en boca de todos, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, como siempre, en 4.
15: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, melocotón amarillo o rojo de Huertas Españolas a 2,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
16: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
15: Precios válidos en Península y Baleares.
17: 12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana.
18: Herrera en COPE.
2: La mañana. Herrera en COPE.
18: Castellón y Vinaroz.
2: Estar informado.
19: Estem en cap de setmana propet, en molta activitat, ja sabem que coincidís en el pont, i aquest any, doncs mira, ha coincidit superbé per a poder gaudir d'una fira, d'un moment per a disfrutar d'un producte molt nostre que ha guanyat en popularitat, però que manté el mateix sabor espectacular de sempre, com és la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert. I ja preparant aquesta nova edició de la fira està, per exemple, el que és regidor de Promoció Cultural, Festiva i Tradicions, Javi García Pitar. Què tal? Bon dia. Com van aquests preparatius? I amb moltes ganes, supose.
20: Hola, bon dia. Pues sí, com dius, amb moltes ganes, després d'aquest fin de setmana que hem tingut passat per aigua, i la setmana passada pues, ficant el turbo per a que ens doni temps d'acabar de muntar-ho tot i que el cap de setmana puguem gaudir un de la 12a edició d'esta Fira de la Tomata de Penjar en tot el màxim esplendor, per supost.
19: Una fira dissabte i diumenge, que a més, aquest any cauen els dies perfectes per a que la gent que vinga a visitar-vos durant el pont ahir al Calet Xivera al Cossebre puga gaudir al màxim del que és ese producte tan vostre.
20: Sí, com dius, enguany el calendari mos ha oferit un gran pont marcat per el Dia de la Comunitat Valenciana i el Dia de la Hispanitat, i això fa que, pues, que siguen molts més, probablement els visitants i gent que vinga així fins al Calet Xivera per a gaudir d'esta Fira de la Tomata.
19: Una Fira de la Tomata que, com diem, serveix per a ficar en valor un producte que ha guanyat en molta popularitat, que abans molta se n'anava quasi tota a Catalunya, però que poquet a poquet també s'està guanyant en altres mercats.
20: Sí, la tomata de penjar és el nostre icono gastronòmic. És el menjar predilecte o el producte predilecte de la nostra gastronomia i, per tant, poder realitzar cada any una fira on donar a conèixer el producte, on ensenyar totes les maneres que té de cuinar-se, elaborar-se, i així que la gent vinga i, sobretot, el compro directament a estos puestos de venda de productors i degusten i vulguem seguir comprant i adquirint la tomata de penjar del Calet Xivert.
19: I tant que sí, per cert, no has parlat en els productors, com va la producció aquest any? Podrà anar la gent tranquil·la que no se quedaran sense res o millor que se donen pressa?
20: Sí, hem mantingut contacte, per supost, amb els productors organitzant aquesta fira i ens han comunicat que ha sigut una bona campanya, que disposem de producte i que, per tant, la gent podrà vindre sense por a adquirir la tomata de penjar des dels llocs de venda directa.
19: Una zona ahí, com sempre, on evidentment la tomata de penjar és protagonista, però molt més que s'aprofita en aquesta programació, per exemple, en show cookings i també en mostra de la cuina, de la gastronomia que es fa en el restaurador d'Alcalá de Xivera al Cossebre.
20: Exacte. Junt a la venda, el que s'organitza és una gran programació. D'una banda tenim tot el que són els show cookings, d'altres activitats infantils, i després es realitzen diferents activitats lúdiques per a que la gent quan vinga s'emporte una gran imatge de lo que és la tomata de penjar i el nostre producte i a més puguen gaudir d'un cap de setmana complet d'activitats.
19: N'hi ha dues exposicions i una especialment que sempre crida l'atenció, que no sé si aquest any també repetís, que és la de les cases en miniatura, que sempre la gent se para i se queda assombrada.
20: Doncs bé, com dius, és cert, tenim moltes exposicions. D'una banda tenim, en primer lloc, l'exposició de bonsais de l'associació local que realitza en la casa de l'Abadi, en la casa del Retor. D'altra tenim l'associació de fotos antigues, que és la que a la gent li agrada moltíssim també veure perquè és com una exposició de records, que és la dels amics del Meinhardt. I d'altra banda, enguany, canviem aquesta exposició de les casetes en miniatura que tu dies per una exposició, algo molt nostre, molt de la nostra cultura, nostra tradició, com són els angelets de la Mare de Déu dels Desemparats, i enguany el que farem serà cobrirem la capella perquè tots els visitants puguen veure-la, i dintre d'aquesta capella es realitzarà una exposició amb indumentària i elements tradicionals d'aquests angelets, junt amb una exposició fotogràfica, i la gent podrà veure aquestes vestimentes tan tradicionals del nostre poble de fa molts, molts, molts anys.
19: Doncs ai, que la història, que també estarà molt present en aquesta exposició ahí a la Fira de la Tomata de Penjar, per cert, el campaner el tornem a obrir?
20: Per supost, com bé dius, el campanar tant dissabte com diumenge, al igual que, com t'he dit, la capella dels Desemparats i la casa del metge, estaran obertes per a que tots els visitants que vinguin puguen gaudir de la nostra arquitectura, el nostre patrimoni i conèixer més, aprofitant la tomata, conèixer més el nostre poble i allò que ens fa ser protagonistes moltes vegades patrimonials de la nostra província.
19: Doncs ahí estarà tot el que es mostrarà en aquesta Fira de la Tomata de Penjar, 12a edició ja, i que evidentment, si podem disfrutar de lo que és el producte, també d'aquesta vessant gastronòmica, perquè per exemple, encara tindrem en marxa per la ruta del pinxo de la tomata de penjar i en el Cossebre, per ficar un exemple.
20: Correcte, paral·lelo a lo que és la fira, tenim d'un costat la ruta del pinxo, on participen 10 restaurants, i d'altra banda tenim els menús gastronòmics, que són també altres restaurants que els realitzen, per a que la gent puga conèixer
1: la nostra gastronomia amb aquest producte de la màxima qualitat, com és la nostra tomata de penjar.
19: Doncs ahí estarà, una bona excusa per a viatjar fins al Alcalà de Xivert aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, en la 12a edició ja d'Isafira, d'un producte que ens encanta moltíssim, com és la tomata de penjar. Javi García Pitar, regidor de Promoció Cultural, Festiva i Tradicions. Aquest any, sense, esperem que no se suspenga, que de moment no donem pluja, que es mantenga aixina, que ja l'any passat va ser l'esglai i el que portem en els últims cap de setmana també. En el que sí que estem segurs és que gaudirem al màxim d'aquest producte tan vostre ahí de la terra que naix d'Alcalà de Xivert al Cossebre, com és la tomata de penjar durant aquests dies.
1: Exacte, moltes gràcies, esperem que el temps acompanyo i que puguem gaudir junts d'una edició més de la Fira de la Tomata el d'avui 11 d'octubre en Alcalà Xivert.
21: Aquest d'octubre Vilafamés et convida a viure la història com mai. Dijous 8, vespre del 9 d'octubre, arriba Nit Màgica de Sarsa Teatre a les 10 de la nit i dissabte 10 i diumenge 11, segona trobada internacional d'ordres militars medievals amb recreadors i historiadors d'arreu, combats, demostracions i activitats en què podrà participar tot el públic. Viu la història i sent l'orgull de la nostra terra. Vilafamés, història que és viva.
22: Hay un momento en el que todo encaja. Es el momento de decir, ponte cómodo. En Albany, estrena tu nuevo sofá con hasta un 20% de descuento. Además, te realizamos un proyecto 3D con el envío y montaje gratuitos. Nueva tienda, con servicios premium. Te esperamos en Albany, carretera nacional 340A, Villarreal, Castellón, muebles y mucho más.
23: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. Remsa presenta el Tanatorio Crematorio de Vinaroz, ubicado en la calle Delta de Lebra 57. Un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional, pensados para estar cerca cuando más se necesita. Remsa, siempre al lado de las personas.
24: ¿Coneixes AlertaCas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil amb la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà, amb només prémer un botó. Contactes amb la policia local, però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat importa, i en una emergència cada minut compta. Castelló, Smart City, Ajuntament de Castelló.
25: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
26: Lo que te hace falta es Fustecma.
27: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial a Vilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
28: A Vilareal, els barris també són festa. Tradició, Germanor, l'Hospital, Crist del Calvari, Sant Ferran, Soledat, Botànic Calduc, Salvador, Mare de Déu dels Àngels, Sagrat Cor de Jesús, La Sènia, Cervantes, Mare de Déu d'Agost, Sant Vicent de Paül, Progrés i aquest octubre, El Pilar. Viu una ciutat amb cor de poble i gaudeix amb coneixement d'aquests espais de trobada i convivència. Ajuntament de Vilareal, amb els seus barris i carrers. Octubre és el mes de rosa, el mes de les rosarieres de Vilareal. Uns dies de fervor, tradició i unió amb eucaristies, vigília, res del rosari i activitats lúdiques i culturals. Regidoria de Tradicions. Ajuntament de Vilareal.
29: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en Cope más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
30: El 9 d'octubre Castelló retorna a les seues arrels, com de la festa a la véspera. El dia 8 a les 23:59 hores. No et perguis el castell de focs artificials que es llançarà des de l'Auditori i Palau de Congressos. Ja el dia gran, des de les 11:35 hores, suma't a la cercavila dels moros d'Alqueria, els dolçainers i tabaleters de Castelló, l'Aljava i els cavallers de la Conquesta, que partirà des de l'estàtua del rei en Jaume I. I a les 12 del migdia, gaudeix del concert commemoratiu de la banda municipal de Castelló. Consulta la programació a castelló.es. Regidoria de Cultura. Ajuntament de Castelló.
31: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
32: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
33: Estar informado.
31: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas y otoñales tardes. Qué estación más bonita es la del otoño, ¿verdad? Estos días así nublados en los que de repente aparecen rayos de sol de la nada. Esos rayos que iluminan las copas de los árboles, que en muchos casos ya son multicolores, ¿eh? Mira, mi querido Antonio Camuñas dice que todo lo que ha hecho Dios es bonito. Y la verdad es que en el otoño echo el resto. Echar el resto puede tener la interpretación sublime, extraordinaria, la máxima perfección, o una afección más de andar por casa, más popular, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, lanzarse a por todo y con todo, y en ese momento, en ese preciso momento, es cuando aparece ella en escena.
0: Las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición. Se convoca a raíz de que la oposición a este gobierno ha derribado el decreto de vivienda.
31: Pero bueno, pero ¿cómo que la oposición no ha hecho su trabajo? Pero nos hemos vuelto locos. ¿Pero en qué cabeza cabe que la oposición no vote al más guapo, al más alto, al más perfecto de los presidentes jamás surgidos en la tierra? ¿Pero cómo es posible que la oposición no haga lo que quiere Sánchez? Es que ¿en qué cabeza cabe? Hay que incendiar las calles contra la oposición, hombre, venga ya. Y vosotros, sindicatos del partido, que para eso recibís dinerito del gobierno, pues ya os estáis poniendo las pilas y a trabajar, ¿eh? Que la oposición se cree que puede votar en contra del gobierno. Oye, y eso hay que pararlo. Es que es glorioso. Es asombroso. Por cierto, hablando de sindicatos, el Inquilinas ha propuesto el 11 de noviembre para esa huelga. Así que además del Día del Soltero y del sorteo del 11 del 11 de la 11, este 11 de noviembre puede pasar a la historia por ser el día en el que se organiza la primera manifestación contra una oposición que no gobierna desde hace 8 años. Pero lo importante, te puede tocar el cupón, y como es el día del soltero, te lo puede gastar todo. Los sindicatos. El miércoles 14 de diciembre de 1988, igual tú te acuerdas o no te acuerdas, los sindicatos le montaron la mayor huelga general hasta el momento a Felipe González.
3: ¡Y un paso atrás! ¡Contra este gobierno! ¡Huelga general!
31: Ese año del histórico paro general del 14D, los sindicatos españoles contaban con algo más de 1 millón de afiliados en total entre todas las organizaciones, y movilizaron a 8 millones de personas, que eran como el 90% de los asalariados entonces. Bueno, ¿sabes cuántos afiliados tienen los sindicatos hoy en día? Pues mira, 2.700.000. Pero claro, en 1988 éramos 39 millones de habitantes, en 2026 somos 50 millones. Conclusión. La tasa de afiliación sindical ha caído a mínimos históricos. Se sitúa en torno al 12% de los asalariados. Representan a 12 trabajadores de cada 100. Y esta bajada contrasta notablemente con el récord de más de 22 millones de trabajadores que están dados de alta en la Seguridad Social. Y además también ha cambiado el perfil de los afiliados. Solo hay que ver los vídeos de la huelga general del 88. Los que llevan pancartas de los sindicatos son personas jóvenes, la mayoría rondan los 30 años. ¿Y qué pasa ahora?